0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
2: Ceuta monopoliza la información estos días. Hay otros asuntos que no conviene olvidar. Por ejemplo, el ático de Superlujo, que hasta donde sabemos sigue siendo de todos los madrileños. Que yo sepa, no lo han vendido. Bueno, pero lo del Chao Pescao tampoco ha terminado de funcionar. Tanto es así que unas horas después de decir eso del Chao Pescao, de intentar dar por cerrado el tema, el consejero al que Díaz Ayuso ha echado el marrón ha pedido comparecer en la Asamblea para explicar este asunto. Radio Madrid, Virginia Sarmiento.
3: Aunque de momento no hay fecha, Miguel Ángel García informará ante el Pleno de la Asamblea sobre la gestión patrimonial de la empresa pública Planifica Madrid. Así consta en la solicitud formal. Se trata de la empresa a través de la cual se compró el polémico ático que supuestamente iba a convertirse en una oficina para Ayuso, a pesar de ser un edificio residencial, y que además se puso en venta tras desvelarse esta operación. La comparecencia será a petición propia y eso permite al gobierno de Ayuso cierto control sobre el debate, ya que el consejero será el primero y también el último en el turno de palabra y además puede delimitar el objeto de la comparecencia. Como pronto, tendrá lugar el próximo 17 de septiembre, cuando se celebre el primer pleno ordinario del curso político en Madrid. Fuentes de la consejería insisten en que García ya ha dado todas las explicaciones y que lo mismo hará en la Asamblea cuando la mesa lo decida.
2: El diario El País cuenta hoy que Planifica Madrid encargó a la inmobiliaria que vendió el ático que encontrara un piso grande, entre 200 y 400 metros, que tuviera una terraza grande y que llegaron a ver dos. Uno en Argüelles, más barato, más baratito, 4 millones de euros de nada. Y el otro, el que finalmente compraron en Chamberí. Y que además una de las instrucciones era que el ático estuviera en Chamberí o alrededores. Bueno, luego ampliamos la información. Hemos llegado a las 8:20, las 7:20 en Canarias.
1: Hoy por hoy Menorca, Jordi Rivera.
4: Hola, bon dia, són les 8 i 20 del matí. Comencem aquí aquest repàs informatiu. Ho feim, com sempre, amb el temps que avui mos la traca. Jordi Urios, bon dia.
5: Bon dia. Avui a l'illa de Menorca s'esperen intervals de núvols mitjans i alts amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble acompanyada de fang i ocasionalment de tempesta. També s'espera a l'aire pols en suspensió. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis o en lleuger descens. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Ciutadella, 31 a Mahó. Demà continuaran baixant lleugerament les temperatures i ho faran fins al divendres, ja que arriba certa inestabilitat a partir de demà a l'illa. Pel que fa al vent, d'avui fluix de l'est i del sud-est, girant a la nit a component sud. Atenció per rissaga lleu amb oscil·lacions per davall del metre a les aigües de Menorca. És una informació d'EMET.
6: Proaocasion.com vos ha ofert la predicció del temps per al dia d'avui.
7: Atención Menorca, si estás pensando en cambiar de coche, este es el momento. En Proa Ocasión tienes vehículos revisados, garantizados y listos para entregar sin esperas. Coches como nuevos, a precios que sí encajan contigo. Ven a Proa Ocasión en el polígono de Mahón y sal conduciendo el coche que estabas buscando.
8: Atención, noticia importante. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. Solo esta semana te regalamos el IVA. Sí, sí, te regalamos el 21% del IVA. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. Sin sorpresas. Hipermueble, Avenida de la Industria número 49 en el Polígono Industrial de Alaior. No te lo pierdas.
9: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
10: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero.
11: Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Ven a Ciras Autocenter, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
13: En IKEA Menorca, hoy es un día extra family. Y es que cumplimos 15 años contigo y lo celebramos a lo grande. Sí, hoy tienes un 10% de descuento en tus compras con IKEA Family. En IKEA Menorca estamos de celebración. Te esperamos.
14: Menorca es reserva de biosfera. i cada gota d'aigua compta. Tanca l'aixeta mentre t'ensabones. Dutxa't en lloc de banyar-te. Omple al màxim la rentadora o el rentavaixelles. Evita els recs innecessaris, perquè l'aigua que estalvies avui és la que tindrem demà. Estalvia aigua. Cada gota compta. Cada gest suma. Consell Insular de Menorca.
4: El Consell Insular de Menorca durà a ple el proper dilluns 31 d'agost la modificació de la llei de reserva de biosfera per regular l'entrada i permanència de vehicles a l'illa. La iniciativa busca dotar la institució d'un marc legal per fixar sostres de vehicles i combatre la saturació a les carreteres durant els mesos d'estiu. El nou text legal permetrà al ple del Consell determinar periòdicament la capacitat màxima de cotxes basant-se en estudis de càrrega ambiental. Els vehicles subjectes a limitació hauran de comptar amb una autorització prèviament a que les navilieres hauran de col·laborar facilitant dades d'embarcament. El sistema preveu una regulació específica pels cotxes de lloguer i la possibilitat d'aplicar una taxa d'entrada. La mesura deixa totalment exempts els residents empadronats, a més de garantir un vehicle per habitatge als propietaris no residents i protegir el transport públic, serveis d'emergència i activitats professionals. Un cop aprovat el marc legal a la llei, serà un reglament posterior i els acords del mateix ple els que acabin concretant les xifres del sostre i els períodes d'aplicació de les restriccions. El GOP ha reclamat al Consell Insular que abandoni l'ús de la borsa de places turístiques i exigeixi garanties de disponibilitat d'aigua abans de concedir qualsevol nova llicència. L'entitat ecologista considera una greu errada la reactivació de més de 800 places que estaven inactives a l'illa. Segons denuncia el GOP, el Consell s'ha acollit a un mecanisme impulsat pel govern balear per esquivar la moratòria turística vigent, tornant a posar al mercat places donades de baixa o sense activitat en els darrers 3 anys. Els ecologistes alerten que aquestes 800 places equivalen a uns 160 habitatges que es destinaran a turistes en lloc de donar resposta a la crisi d'habitatge residencial. Miquel Camps és el portaveu del GOP.
15: I ara, tornar-les posant al mercat vol dir que fan que augmenti la pressió turística de Montmenorca. Pues de moment han donat 800 places turístiques que no estaven funcionant, que ara funcionen. I això equivalen, efectivament, a uns 160 habitatges que haurien pogut ser cases per residents, que seran cases on s'allotjaran turistes. No? Llavors, nosaltres creiem que això va absolutament en contra del que Menorca necessita en aquests moments, i per això els hi hem demanat, com a mínim, si estan demanant garanties de que hi ha aigua per atendre aquest creixement, de fet, de places turístiques.
4: A més, el grup ecologista adverteix que aquesta mesura augmenta la pressió turística en un moment crític per les reserves d'aigua de Menorca, on l'activitat turística ja consumeix més en recurs hídric que la població resident. Per tot plegat, el GOP ha demanat oficialment al Consell si s'està comprovant la capacitat hídrica abans d'autoritzar aquestes noves places turístiques. Els ecologistes afegeixen que aquestes 800 places que no s'utilitzaven es podien haver suprimit sense que calgués indemnitzar els propietaris. El Partit Popular de Menorca adverteix que el projecte d'ampliació de l'aeroport de Menorca contemplat en el pla d'hora 3 d'AENA podria provocar un increment del turisme en els mesos de màxima saturació, juliol i agost. El senador popular Cristóbal Marquès ha defensat la modernització de les instal·lacions, però ha demanat que no s'augmenti la capacitat en temporada alta. Des del PP aposta per millorar la connectivitat, però centrats en la desestacionalització i la mobilitat dels residents durant tot l'any, especialment en temporada baixa i mitja. Escoltem el senador Cristóbal Marquès.
16: Però una cosa és modernitzar l'aeroport i una altra cosa és ampliar la seva capacitat per assumir més vols i més passatgers en ple juliol i agost. Es d'hora 3, que està fent el govern de Pedro Sánchez a través d'AENA, preveu ampliar un 25% la zona d'embarcament amb més portes, més passarel·les i més posicions per als avions. I davant d'això, la pregunta és clara. Aquesta ampliació servirà per gestionar més vols i més passatgers? Tot apunta que sí.
4: A més, la formació reclama que el Consell Insular tingui una veu real i decisiva a la planificació d'aquestes inversions aeroportuàries per garantir que responguin a les necessitats reals de l'illa. Es vol un model de cogestió aeroportuària que permeti a Menorca definir el model d'aeroport que vol. El PSOE Menorca titlla de greu retrocés per l'autogovern la decisió del govern balear de derogar l'article 13 de la llei de la reserva de biosfera. Aquesta modificació, inclosa en la futura llei del litoral, elimina la possibilitat de transferir al Consell Insular les funcions executives en la gestió de l'aigua. El diputat socialista Marc Pons ha criticat durament que en plena crisi hídrica la resposta de l'executiu de Marga Prudent sigui restar capacitat de decisió a l'illa. Des de la formació progressista rebutgen que la derogació sigui un simple ajust tècnic. Marc Pons recorda que l'actual govern només havia de transferir la competència, però en tot d'això l'han eliminada.
17: Aquesta legislatura, per tant, era una de les feines que el govern de Marga Pruans havia de fer. Han passat 3 anys i no només no ha fet absolutament cap passa, sinó que ara ens trobam que eliminen l'article de la llei de la reserva de la biosfera que estableix precisament aquesta capacitat de transferir les competències. Si la transferència estava pendent, el que tocava, per tant, era executar-la, no eliminar-la, que això és el que ha fet ara en aquests moments el govern de les Illes Balears.
4: El PSOE exigeix la retirada immediata d'aquesta derogació, més control sobre les extraccions d'aigua i la posada en marxa urgent de les infraestructures pendents a l'illa. A més, lamenta que sigui l'únic conseller menorquí al govern balear, Juan Manuel Lafuente, qui impulsi l'eliminació de transferències a l'illa. Pons pregunta al president del Consell, Adolfo Vilafranca, que li sembla que un menorquí llevi poder a la institució insular. Posem aquí punt i final aquest butlletí informatiu. Nosaltres tornarem amb més notícies als butlletins horaris i també al magazín Hoy por Hoy Menorca, que presenta i dirigeix el nostre company Edu Zendán. Fins llavors, bon dia.
18: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco.
2: Las 8:30, las 7:30 en Canarias. Este es el tiempo del abierto, que es tanto como decir que es el tiempo que dedicamos cada mañana en el Hoy por Hoy a la reflexión, al análisis. Nos acompañan esta mañana Carlos Sánchez. Hola, Carlos, bienvenido.
19: Muy buenos días.
2: Cristina Monge, hola, Cristina.
20: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Vais volviendo, ¿eh? Esta semana ya se va nutriendo el estudio de láser, después de un agosto durito, en el que estabais
19: en todos los
2: más
19: sentidos.
2: Lejos que cerca.
20: En todos los sentidos.
2: Y enseguida vamos a saludar, bueno, de hecho vamos a saludar ya a Josep Martí Blanc, que está en Barcelona. Josep, buen día.
21: Hola, muy buenos días de nuevo.
2: Bueno, pues estamos todos y, como les habíamos anunciado, tenemos comunicación ya con Ángel Víctor Torres, es ministro de Política Territorial, Memoria Democrática y, además, desde ayer, mando único para la crisis de Ceuta. Ministro, muy buenos días.
22: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Gracias por acompañarnos. Usted está desde ayer en Ceuta. No sé si ha llegado para quedarse mucho tiempo.
22: Bueno, llegamos el día de ayer. Hoy estaré, tenemos también actividad y reunión con el presidente de la ciudad autónoma, y también se constituirá, una vez que se ha publicado, lo que es el mando único, que es un órgano colegiado. Y como ya adelanté también ayer, compareceré mañana jueves en el Congreso, porque también lleva consigo la inmediata comparecencia, con lo cual volveré a Madrid, pero mi intención es regresar a Ceuta, sí.
2: Okay. Tiene esta reunión del Comité de Situación, creo que se llama así, ¿no? La primera reunión, sí, que usted va a liderar como mando único. No sé si tiene claro ya cuáles van a ser las primeras decisiones o qué es lo más urgente ahora mismo.
22: Bueno, lo más urgente, y ayer ya tuvimos un avance, nada más aterrizar fui a ver al presidente Vivas y amablemente pues tuvimos una reunión larga, privada, y luego tuvimos la posibilidad también de poder saludar a representantes vecinales.

0: Oi por oi.
1: ¡Atención! ¡Noticia importante! ¡Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble! Solo esta semana te regalamos el IVA. Sí, sí, te regalamos el 21% del IVA. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. ¡Sin sorpresas! Hipermueble, Avenida de la Industria número 49 en el Polígono Industrial de Alaior. ¡No te lo pierdas!
2: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten. Es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
3: Prepárate para cantar, bailar y dejarte llevar por una de las bandas imprescindibles de la escena indie nacional. Dorian llega a Exclaustra el miércoles 2 de septiembre a las 21 horas con sus grandes canciones y un directo lleno de fuerza y emoción. Dorian en concierto. Más información y entradas en exclaustra.com.
4: Gaudir del sabor del formatge Mahón Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahón Menorca. El formatge de sempre, amb el segell Denominació d'Origen Protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
5: Quin ball! La llista del que necessitem per començar el curs no s'acaba mai. Tinc un nus al ventrell. Ho tindrem tot a temps?
6: Respira. A Didasco t'ho posem fàcil. Llibres de text, motxilles, quaderns, bolígrafs i llapisos. En sa qualitat i es preu que cerques. I qualcú que t'assessora com si fóssiu família. Vine amb sa llista Didasco a Vini Maimut 3 del polígon de Mahón. El teu aliat cada tornada a l'escola.
7: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-6743. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
8: Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
9: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious and limited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
10: Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: En la cadena SER, hoy por hoy.

0: Hoy por hoy.
1: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com. Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, melón Bruño Serie Oro por solo 1,59€ el kilo, un 18% más barato. Sandía rallada por solo 99 céntimos el kilo, un 13% más barato. Vinipreu, cada día qualitat i al millor preu.
2: Tertúlies d'estiu a la fresca es Mercadal. Primera Saharaui al Congrés dels Diputats. Què significa això pel poble saharaui? Amb Tesh Sidi, primera diputada saharaui per Mas Madrid. Presenta Vicenç Vidal, diputat de la coalició Sumar Més. Dimecres 26 d'agost a les 20 hores a la placeta de l'Església, Ajuntament des Mercadal.
3: Si piensas que ya lo has visto todo en Menorca, prepárate para sorprenderte. En el impresionante puerto de Mahón, la fortaleza de la Mola te espera, con sus túneles, cañones, acantilados, y en el corazón de la isla, Torralba d'en Salort, la menor catalayótica en estado puro, con la taula más grande de la isla. Más información y reservas en fortalesalamola.com y torralbadensalort.com. Vive la emoción de Menorca y su historia.
4: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
5: Aquest setembre Menorca et proposa un repte, i no és qualsevol repte. Diumenge 27 torna a Fornells l'RTM Half Menorca Triatló, que celebra la seva 11a edició. Dues modalitats, half i short, per participar individualment o per equips. Neda, pedala, corre, dona-ho tot. Apunta-t'hi a rtmhalfmenorca.com abans del canvi de preu de l'1 de setembre. RTM Half Menorca Triatló, Fornells, 27 de setembre. Organitzat per l'ITCHIP i RTM Hotels, amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
6: Solo cuando escuchas otras voces, escuchas al mundo. Hora 25, más puntos de vista, más voces, más plural. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER.

0: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Hoy por hoy, Menorca. Edu Zendán.
1: Hola. Dotze i vint minuts del matí, què tal? Com esteu? Benvinguts una vegada més a l'Hoy por Hoy Menorca. Avui és dimecres, és 26 d'agost, ja encara amb els darrers dies d'aquest mes. Com deia, encara amb també els darrers dies de l'estiu, en realitat. Ens queden festes ja només a Sant Lluís, també a Mó. Nosaltres serem a Sant Lluís aquest divendres fent un programa especial des de la Rueda. També serem a Mó amb tres programes especials de festes sobre les festes de la Mare de Gràcia, que seran aquest proper 7 i 8 de setembre, com sempre. En fi, que tenim molta activitat per davant, i avui tenim un programa farcit de continguts. És dimecres, xerrarem en Lime, tot just ara d'aquí uns minuts. Passarem també per l'emergència climàtica, avui amb un convidat de luxe, de la mà d'Anton Soler, com sempre. I bé, un munt de coses més que anem desvetllant des d'ara i fins a les dues del migdia. El que podem fer, si voleu ja, és demanar-li a en Jordi Orius quina és la previsió del temps per avui. Jordi, molt bon dia.
2: Bon dia. Avui a l'illa de Menorca s'esperen intervals de núvols mitjans i alts amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble acompanyada de fang i ocasionalment de tempesta. També s'espera a l'aire pols en suspensió. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis o en lleuger descens. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Ciutadella, 31 a Maó. Demà continuaran baixant lleugerament les temperatures i ho faran fins al divendres, ja que arriba certa inestabilitat a partir de demà a l'illa. Pel que fa al vent, d'avui fluix de l'est i del sud-est, girant a la nit a component sud. Atenció per rissaga lleu amb oscil·lacions per davall del metre a les aigües de Menorca. És una informació d'EMET.
3: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum. Gestionam subvencions. També instal·lam carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
4: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
5: Atención, noticia importante. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. Solo esta semana te regalamos el IVA. Sí, sí, te regalamos el 21% del IVA. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. Sin sorpresas. Hipermueble, Avenida de la Industria número 49 en el Polígono Industrial de Alaior. No te lo pierdas.
6: Aquest setembre Menorca et proposa un repte, i no és qualsevol repte. Diumenge 27 torna a Fornells l'RTM Half Menorca Triatló, que celebra la seva 11a edició. Dues modalitats, half i short, per participar individualment o per equips. Neda, pedala, corre, dona-ho tot. Apunta-t'hi a rtmhalfmenorca.com abans del canvi de preu de l'1 de setembre. RTM Half Menorca Triatló, Fornells, 27 de setembre. Organitzat per Elite Chip i RTM Hotels, amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
1: Anem a repassar algunes de les efemèrides més curioses del dia d'avui per arrencar, com solem fer sempre. Mireu el 36, l'any 1936, la BBC feia les primeres emissions de prova de televisió amb el sistema Beirut, un sistema nou d'emissió de televisió. També el mateix dia, Egipte obtenia la independència total del Regne Unit i pactava un estatus provisional pel canal de Suez. L'Assemblea Nacional del Quebec, al Canadà, l'any 1977, imposava l'ús del francès en l'administració. I també, en un dia com avui, dos germans de la família Izquierdo, l'any 1990, habitants del poble Puerto Urraco, ja sabeu de què estic parlant, assassinaven a 9 veïns del municipi. La revista Nature, dia com avui de l'any 2020, publicava que, segons la Universitat d'Arizona, la temperatura promig del darrer període glacial era 6 graus més baixa que la d'avui en dia. Unes conseqüències que, sens dubte, es tenen en compte avui, o que es noten avui en dia. Avui també va néixer, per exemple, Peggy Guggenheim, col·leccionista i mecenes nord-americana. També ho va fer Agnes Gonxa, la mare Teresa de Calcuta, religiosa albanesa. Naixia un dia com avui del 1910. També ho feia Julio Cortázar, escriptor argentí. I un dia com avui del 1968, els Beatles publicaven una cançó llarga, potser la més llarga que tenen, que va ser nombre 1 i que es diu Hey Jude.

0: L'escoltaríem sencera, però són gairebé 8 minuts, quan dèiem la cançó més llarga de la història dels Beatles. Es publicava un dia com avui. I en realitat era una evolució. La cançó la va escriure originalment Paul McCartney, encara que després es van compartir els drets amb John Lennon. I és una evolució d'una cançó que tenia escrita de McCartney, que es deia Hey Jules, en referència a Julian, el fill de John Lennon, per animar-lo durant el divorci dels seus pares, no? Aquí al final va quedar amb aquest Hey Jude i va passar d'història com una de les millors cançons dels Beatles. Amb ella començant el nostre programa d'avui.
1: Si vols saber què passa, Hoy por Hoy.
0: Obrim, com cada dimecres, la nostra finestra habitual a l'Institut Menorquí d'Estudi. Ho fem per xerrar de la resolució d'aquesta convocatòria d'ajuts a la investigació corresponent a aquest any 2025, que, recordem, havíem xerrat ja d'ella. Està dotada amb una participació d'uns 60.000 euros destinada a donar suport a diferents projectes de recerca vinculats a la nostra illa. Avui, per conèixer més sobre aquest tema en concret, tenim en directe el nostre Hoy por Hoy Menorca, a la coordinadora científica de l'IME, Marta Jordi. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Uns projectes, 14 en total, són els que han tingut aquestes ajudes, no?
2: Exacte. Són 7 projectes per la línia d'investigadors novells o investigadors amb menys de 10 anys d'experiència en la recerca i 7 ajudes han rebut els investigadors consolidats. He de dir que aquesta és una línia que es va obrir fa un parell d'anys, la línia d'investigadors novells, i la veritat és que està donant molt bons resultats. Són molt bons projectes i molt innovadors i estem molt contents de poder donar suport específicament a investigadors novells.
0: Uh-huh. Grans trets, quins serien un poc aquests projectes d'aquesta línia?
2: D'aquesta línia o de les dues? Bé,
0: anem a xerrar primer dels investigadors novells.
2: Vale. Bueno, doncs un dels projectes que ha destacat més, de fet és qui ha obtingut més puntuació, ha estat un projecte molt innovador, sobre més tecnològic, sobre química verda, que es tracta de la sintetització d'una sèrie de materials a partir de fangs de depuradora i de biomassa que poden servir per eliminar contaminants que hi pugui haver a l'aigua a partir d'absorció. Això és un tipus de mecanisme, de flux, sistema de flux, que permetria eliminar contaminants a la llarga i que seria escalable a sistemes molt més grans i que permetria promoure l'economia circular. És un dels projectes més innovadors i precisament per això ha tingut major puntuació. Però després n'hi ha altres també que són molt, molt interessants. O sigui, n'hi ha també que tenen, el segon precisament té una vessant social, més social, o sigui, estudia l'impacte de l'activitat humana sobre els aqüífers i les zones del litoral. Precisament el que pretén estudiar és com la idea és que l'aigua subterrània pot acumular tota una sèrie de contaminants. Aquests contaminants poden créixer en zones urbanitzades o amb alt impacte del turisme. La idea és analitzar a partir de zones on hi pugui haver una descàrrega subterrània dels aqüífers a la mà, tota aquesta presència de contaminants i analitzar en diferents zones quins són aquests contaminants i, per tant, podríem tenir un estudi de l'impacte de la relació entre l'impacte de la pressió humana amb la contaminació de les zones litorals i dels aqüífers. Uh-huh. Després, sí, digues.
0: No, anava a dir que precisament és un tema de molta actualitat, aquest tema de la problemàtica de l'aigua i la gestió d'aquests aqüífers, precisament, no? Són projectes que tindran una aplicació directa i molt important damunt del futur de Menorca, no?
2: He de dir que sí. O sigui, són projectes en general que tenen una aplicació directa tant per la gestió de zones protegides, com la gestió del litoral, com per la mitigació del canvi climàtic, o en aquest cas per l'economia circular, no? I també a nivell social. Vull dir que, de fet, el tercer projecte que també analitza que també ha guanyat un ajut novell. És un projecte que també analitza l'impacte de la pressió humana, en aquest cas, en els ecosistemes marins a través de la quantificació de la contaminació acústica. El que pretén estudiar precisament és comparar la contaminació acústica que hi ha en zones amb molta pressió d'embarcacions, en zones que no en tenen tanta, i després posar-ho en context europeu perquè està inserit dins un projecte europeu. O sigui, després pretenem fer comparacions entre Barcelona, Venècia, Romania i Noruega, no? A veure de quina manera podem estudiar aquest impacte de la pressió humana damunt la contaminació acústica de Vall de la Mà, que és una cosa que pràcticament no s'ha estudiat i que tindrà molt de valor. Però després hi ha, per exemple, l'altre projecte que hi ha guanyador. És un projecte que estudia el perfil general de les persones en tractament d'addicció a Menorca, utilitzant tot un qüestionari també homologat a escala europea, i que això ens permetrà o pot permetre, és un projecte promogut per la Fundació Projecte Home d'aquí de Menorca, i que pot permetre analitzar millor quins són els condicionants que fan que una persona tingui addiccions a Menorca i poder fer un tractament molt més personalitzat i molt més efectiu en context menorquí, perquè tal vegada hi ha condicionants a Menorca que no existeixen a altres llocs. Vull dir que realment, com veus, són projectes que realment tenen un impacte tant social com ambiental, com a nivell econòmic, no? I després, sí, digues.
0: No, que és curiós aquest fet, no?, que es puguin determinar unes situacions concretes a Menorca que puguin fer que hi hagi algun tipus d'addiccions que estiguin més localitzades, no?, en aquest aspecte, que ser un indret tan concret com és Menorca, no?, tan limitat i tan condicionat per certes accions, que es pugui determinar precisament quins són aquests factors que fan que Menorca pugui tenir una diferència a nivell d'addiccions. És curiós, sí.
2: Exacte, bueno, és que no es pot descartar, precisament. O sigui, vivim en un context d'insularitat i, en un context de doble insularitat, segons com es miri, i, per tant, això pot tenir afectacions que no existeixen en altres llocs, que no tenen el mateix context. Vull dir que, realment, de fet, el context de la insularitat és un aspecte que és transversal a la majoria

0: de les vies per mitigar el canvi climàtic és realment estudiar i promoure totes les zones de captació de carboni atmosfèric. No? Sabem, ja coneixem de primera mà, pues, que totes les praderies de Posidònia juguen un paper molt important en la captació de carboni. Ara bé, el que no està tan estudiat és com hi poden contribuir també en aquesta captació de carboni els aiguamolls costaners anomenats marjals. No? I precisament aquest projecte el que vol és comprendre els mecanismes i l'escala de captura de carboni atmosfèric d'aquestes zones, d'aquests aiguamolls costaners, i per tant això tindria una implicació directa en tota una sèrie de mesures de protecció d'aquests aiguamolls costaners que jugarien un paper important a escala insular, però també podria ser a escala global en la mitigació del canvi climàtic.
1: Un altre d'aquests projectes fa referència a una part més biològica, ja tant dels insectes, dels himenòpters en concret també, i l'estudi també de la seva genètica, no?
0: Exacte. El que pretén estudiar aquest projecte són les espècies i noves espècies que hi puguin haver d'himenòpters. Són un tipus d'insectes com les abees i les vespes que juguen un paper molt important en la promoció de la biodiversitat, com, per exemple, en la pol·linització. I aquest projecte pretén omplir un buit de coneixement a partir tant d'informació històrica com de mostreig de nous exemplars a partir d'informació molecular i de genètica i morfològiques per detectar espècies noves i possibles espècies endèmiques que encara no s'hagin pogut detectar. Es tracta d'un projecte molt important perquè aquestes espècies juguen un paper molt important en la pol·linització, però també en altres serveis ecosistèmics essencials, com podria ser el control biològic sostenible de plagues. No? Per tant, és un projecte que pot servir a la millora de la biodiversitat, però també de la gestió agrícola i forestal. Promoure aquest tipus d'espècies és molt important, sobretot tenint en compte el context de crisi de la biodiversitat que vivim actualment.
1: Uh-huh. Darrere d'aquests projectes novells fa referència a una part més antropològica, a la part de l'utilització de la fusta, a l'edat del bronze, a la Menorca talaiòtica, no?
0: Exacte. Aquest és un projecte que pretén documentar, inventariar i fer una anàlisi taxonòmica i tecnològica de tota una sèrie d'artefactes de fusta que es poden trobar a jaciments arqueològics de tot Menorca, però principalment a la cova de Viniadrís. O sigui, és important la preservació d'aquests materials de fusta. És una cosa bastant, en coves funeràries i rituals, és bastant excepcional, tant a escala mediterrània, i ho trobam aquí a Menorca. Per tant, pot donar informació rellevant no només a Menorca, sinó realment per tot el context mediterrani. I les peces aquestes de fusta han estat rarament estudiades sistemàticament. Per tant, aquest projecte és una oportunitat d'estudiar tot aquest tipus de peces que ens poden donar una informació molt valuosa sobre les interaccions socials en aquella època en les societats prehistòriques.
1: Uh-huh. Aquests són els 7 investigadors novells que tindran aquest tipus d'ajuts per tirar endavant aquests projectes. Anem a xerrar dels investigadors consolidats, també, que també tindran part d'aquestes ajudes. Són també 7 projectes, no?
0: Exacte, són 7 projectes i també hi ha tot tipus de disciplines. I també són projectes bastant innovadors i que també poden tenir un impacte molt real sobre la societat menorquina i sobre també el medi ambient menorquí. De fet, el primer d'aquests projectes és un projecte que pretén analitzar la qualitat d'atenció mèdica en pacients que estan en tractament amb medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria. Aquests medicaments normalment es dispensen malalts que tenen malalties cròniques, oncològiques i immunològiques o rares i que demanden, a més, una atenció personalitzada. El que pretén aquest projecte és analitzar la qualitat de l'atenció mèdica, especialment en pacients que estan en una situació de vulnerabilitat, sigui per la mobilitat, l'alfabetització, l'idioma, el context migratori, etc. No? I, per tant, el que pretenen és conèixer la qualitat de l'atenció mèdica per poder després aplicar millores en l'atenció hospitalària i en l'efectivitat de tots aquests tractaments, no? Perquè és una

0: és una atenció bastant, bastant personalitzada i, a més, com he dit també, que afecta persones amb malalties cròniques, oncològiques i greus. No? Uh-huh. I, per tant, és un projecte que tindrà un impacte directe damunt la gestió hospitalària de tota una sèrie de pacients en situació de vulnerabilitat.
1: Uh-huh. Un altre dels estudis també torna a fer referència a aquest període de la Menorca talaiòtica, un estudi sobre els canvis i les transformacions del paisatge social a l'edat del bronze i també a l'edat de ferro.
0: Exacte, aquest es tracta d'un estudi que, a més, és veu d'estudis anteriors d'aquesta investigadora, que ha passat d'investigadora novella ara a investigadora consolidada, i que pretén estudiar un aspecte clau dins de la Menorca talaiòtica que ha estat que és patrimoni mundial, no? O sigui, es tracta de l'estudi de la transició de l'edat bronze a la cultura talaiòtica, en espais concretament de les navetes d'hàbitat en els talaiots, pretén, o sigui, analitzar aquesta transició i com aquesta transició en la construcció de talaiots afecta la construcció del paisatge, no? Que és un dels aspectes claus de la Menorca talaiòtica. De fet, analitzarà 12 jaciments clau a Silla i utilitzarà metodologies basades en sistemes d'informació geogràfica. O sigui, l'objectiu és estudiar i conèixer millor les primeres evidències, no? en aquesta transició a la cultura talaiòtica, de com aquesta cultura talaiòtica afecta de forma integral el paisatge de Menorca.
1: Tenim un altre projecte també amb una clara aplicació pràctica, que és el control biològic de plaques, també clau per al sector primari de Menorca.
0: Exacte, no? Com havia dit, de fet ja havíem analitzat, pues, ja havia hagut un projecte d'investigadors novells que analitzaven l'impacte de tota una sèrie d'espècies d'insectes com abelles i vespes amb el control biològic. Pues aquí tenim unes altres tipus de poblacions, són poblacions naturals de nematodes, que són una espècie de cucs, la majoria d'ells microscòpics, que són nematodes etnopatògens, que són un tipus de nematodes que tenen una aplicació directa sobre el control de plagues. El projecte tracta d'analitzar en tècniques morfològiques, però també moleculars, aquest tipus de nematodes que hi ha a Menorca, i també la seva distribució territorial a Silla. No? Per què són importants aquests nematodes? Perquè són molt eficaços en el control d'insectes plaga, no? Per tant, i que tenen un risc mínim per als organismes que no són organismes objectiu d'aquestes plagues i, per tant, el que poden fer és reduir la dependència que té el món agrari de productes químics en el control de plagues i, per tant, minimitzar l'impacte ambiental de l'agricultura. Aquest projecte pot, si realment aconseguim analitzar i trobar una aplicació d'aquest tipus de nematodes, doncs això podria reduir l'impacte ambiental de l'agricultura actualment i de insecticides químics, o sigui, això és important.
1: Tornem una altra vegada més també a la Menorca talaiòtica, ho fem per conèixer una miqueta més les estratègies alimentàries, no?, d'aquell període.
0: Exacte, o sigui, aquesta investigació el que proposa és un estudi de les pràctiques alimentàries prehistòriques a Menorca, integrant tant restes vegetals que s'hi puguin trobar, com traces d'ús en eines macrolítiques, o sigui, en eines d'àmbit domèstic i productius, especialment a la Torre d'en Galmès. O sigui, són eines que s'empraven dins l'àmbit domèstic i per pràctiques alimentàries vinculades en el processament d'aliments. S'ha de dir que la Torre d'en Galmès és un lloc únic per fer aquest tipus d'estudis, donada la seva llarga ocupació fins a l'època medieval, que permet comprendre no només aquestes pràctiques alimentàries en un moment històric determinat, sinó també l'evolució històrica d'aquestes pràctiques alimentàries al llarg de segles. I, per tant, és un lloc important i pot ser un estudi molt important per entendre, no?, quina és l'evolució de les nostres pràctiques alimentàries ja des d'època prehistòrica.
1: Aquests són en total els 14 projectes que tindran aquesta ajuda que convocava l'Institut Menorquí d'Estudis, recordem, 60.000 euros en aquests projectes que promouen la generació de coneixement científic sobre Menorca i que donen suport, com dèiem, a tants investigadors que inicien ara la seva carrera com a equips ja experimentats. Nosaltres agraïm molt avui a la coordinadora científica de l'IME, Marta Jordi, que ens hagi atès per conèixer una miqueta més d'aquests projectes. Marta, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
3: En IKEA Menorca, hoy es un día extra family. Y es que cumplimos 15 años contigo y lo celebramos a lo grande. Sí, hoy tienes un 10% de descuento en tus compras con IKEA Family. En IKEA Menorca estamos de celebración. Te esperamos.
4: Ja són aquí les nostres festes. Qualque cosa es desperta la nostra ànima. Les ganes de sortir i de compartir, de xalar i de disfrutar és una emoció elemental, com la d'un Fiat que bota i juga amb els seus amics. En aquests dies, tot l'equip de Bota i Juga et desitgem molt bones festes de Sant Lluís.
5: IHM contrata Dirección de Obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata Dirección de Obras.
6: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viniancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
7: Hoy por hoy, Menorca, la crónica de l'actualitat.
8: Hoy por hoy, Cadena Ser.
1: Les 12 i 48 minuts, anem a obrir la pàgina més informativa del nostre programa d'avui. Fem com sempre amb en Jordi Rivera. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: I fem per xerrar del Consell Insular de Menorca, que durà al ple d'aquest proper dilluns, dia 31, la modificació de la llei de reserva de biosfera per regular l'entrada i permanència de vehicles a la nostra illa. La iniciativa cerca dotar la institució d'un marc legal per fixar sostres de vehicles i combatre la saturació de les carreteres durant els mesos d'estiu.
9: El nou text legal permetrà al ple del Consell determinar periòdicament la capacitat màxima de cotxes basant-se en estudis de càrrega ambiental. Els vehicles subjectes a limitació hauran de comptar amb una autorització prèvia, mentre que les navilieres hauran de col·laborar facilitant dades d'embarcament. El sistema preveu una regulació específica pels cotxes de lloguer i la possibilitat d'aplicar una taxa d'entrada. La mesura deixa totalment exempts als residents empadronats, a més de garantir un vehicle per habitatge als propietaris no residents i protegir el transport públic, servei d'emergències i activitats professionals.
1: I el president de la Folga Franca considera que aquesta llei, aquesta modificació, és necessària per gestionar aquests límits d'entrada de vehicles.
9: Adolfo Vilafranca entén que els canvis que s'han d'aprovar al ple del Consell de dilluns són imprescindibles per garantir la protecció de Menorca i un mínim de confort pels residents.
10: És un canvi necessari perquè fins ara la regulació actual impedia l'aplicació efectiva d'aquesta limitació. Pensem que Menorca és reserva de biosfera i això també significa ser capaços de gestionar els nostres límits apostant per l'equilibri. Volem continuar sent una illa oberta, però sense renunciar a protegir el territori i, sobretot, la qualitat de vida de les persones que hi viuen tot l'any.
9: La proposta vol fixar un sostre inicial de 120.000 vehicles transitant de manera simultània a l'illa, tal com va marcar l'estudi lliure l'estiu passat. Eximeix als residents i preveu sancions de fins a 100.000 euros per les infraccions molt greus. Segons el text que es portarà a aprovació el 31 d'agost, els vehicles propietats dels residents empadronats a Menorca queden exempts de la limitació d'entrada i permanència, així com els d'aquells no residents que siguin propietaris d'un habitatge a l'illa. També quedaran exempts aquells que necessitin desplaçar-se per motius professionals, els vehicles del servei de persones amb mobilitat reduïda, els oficials i d'emergències, el transport públic i escolar, els taxis, el transport comercial i de mercaderies i la maquinària agrícola i industrial, els vehicles que no estiguin exempts, especialment els de lloguer, hauran de disposar d'una autorització administrativa prèvia del Consell per entrar i pernoctar a l'illa. Aquests vehicles hauran de dur l'acreditació o distintiu en un lloc ben visible des de l'exterior per facilitar així les tasques de control.
11: I el Partit Popular de Menorca adverteix que el projecte d'ampliació de l'aeroport contemplat en el pla d'Hora, d'Hora 3 d'Aena, podria provocar un increment del turisme en els mesos de màxima saturació, els mesos de juliol i també d'agost.
9: El senador popular Cristóbal Marqués ha defensat la modernització de les instal·lacions, però ha demanat que no s'augmenti la capacitat en temporada alta. Des del PP aposten per millorar la connectivitat, però centrats en la desestacionalització i la mobilitat dels residents durant tot l'any, especialment en temporada baixa i mitja. Escoltem el senador Cristóbal Marqués.
12: Però una cosa és modernitzar l'aeroport i una altra cosa és ampliar la seva capacitat per assumir més vols i més passatgers en ple juliol i agost. Es d'Hora 3, que està fent el govern de Pedro Sánchez a través d'Aena, preveu ampliar un 25% la zona d'embarcament amb més portes, més passarel·les i més posicions per als avions. I davant d'això, la pregunta és clara. Aquesta ampliació servirà per gestionar més vols i més passatgers? Tot apunta que sí.
9: A més, la formació reclama que el Consell Insular tingui una veu real i decisiva a la planificació d'aquestes inversions aeroportuàries per garantir que responguin a les necessitats reals de l'illa. Es vol un model de cogestió aeroportuària que permeti a Menorca definir l'aeroport que vol.
11: I la companyia La Calòrica serà la gran protagonista de la gala de lliurament del 50è Premi Born de Teatre. El proper dissabte 24 d'octubre, el Teatre d'Esbord de Ciutadella acollirà la representació d'Els ocells, una sàtira política irreverent basada en el clàssic d'Aristòfanes.
9: L'obra, dirigida per Israel Solà i amb dramatúrgia de Joan Llago, utilitza l'humor negre i absurd per reflexionar sobre els mecanismes del populisme contemporani. Aquesta producció, que ja va guanyar diversos premis de la crítica i de teatre a Barcelona, va estirar la nit més important de la dramatúrgia a les Illes, organitzada un any més pel Cercle Artístic. Els ocells gira al voltant de la història de dos atenencs adinerats que, fas de la ingerència pública en els seus assumptes particulars, abandonen el món dels humans i convencen els ocells de crear una nova civilització. La democràcia tanenca no ha complert encara 50 anys i Aristòfanes ja denuncia aquells que instrumentalitzen els problemes del poble per perseguir els seus objectius individuals.
11: I xerrem ja d'esports i començam xerrant de vela.
9: Fins a 41 vaixells s'inicien avui dimecres la 22a Copa del Rei Repsol de vaixells d'època, la gran cita de la vela vintage a Espanya que organitza el Club Marítimo Mahón. La competició s'allargarà fins dissabte 29 amb 4 jornades de regates de creuer en aigües menorquines. Les 41 embarcacions en competició pertanyen a 12 països diferents. El contrari del valor patrimonial de la flota és excepcional. L'embarcació més antiga és el Cària, un queig de 36 metres d'eslora, construït l'any 1896, mentre que la més recent és el Victòria, votat aquest mateix any sobre plànols originals de 1926. Encara ens quedem a la mar. El regatista del Club Marítimo de Mahón, Àlex Tinoco, s'ha coronat aquest cap de setmana campió d'Europa mix de la classe Snipe a Tønsberg, Noruega. Tinoco va aconseguir el títol continental formant tripulació al costat del regatista belga Manu Hens en una competició de màxim nivell que va reunir 45 embarcacions procedents de 10 països. La participació menorquina en aigües nòrdiques es va completar amb un altre resultat destacat. La parella, formada per Damià Borràs i Sara Franceschi, que venia de proclamar-se campiona femenina al mateix escenari, va fregar el podi en acabar en una meritòria quarta posició final després de la disputa de les 5 proves programades. I seguim encara a la mar. Gran actuació del Club Nauta i Ciutadella a la tercera Copa Balear de Caiac de Mar. Aquest dissabte, Santa Ponsa va acollir la tercera Copa Balear. una prova en què els palistes del Club Nàutic Ciutadella van tornar a demostrar el seu nivell amb 4 podis i una destacada participació en diferents categories. Marc Cervera de Viver va protagonitzar una gran actuació aconseguint la victòria en categoria sènior PK. Stephen Kurt, en categoria veterà 45-49, va pujar al segon esglaó del podi. Toni Moll Corrales va completar el podi en categoria veterà 50-54 i també va destacar Maria Pilar Cornejo, que va aconseguir una magnífica segona posició en veterana 50-54. En bàsquet avui podem escoltar l'opinió de Javi Zamora sobre el nou fitxatge al base dominicà Jerónimo Rubio de la Rosa.
13: Jerónimo es un jugador que creo nos puede aportar muchos registros. Su polivalencia nos ayudará mucho. Puede jugar tanto de uno como de dos. Es un gran tirador de tres, pero además tiene muchos registros ofensivos, juega pick and roll, muy bien sin balón y defensivamente tiene buenas cualidades. Personalmente es un jugador de equipo y creo que nos ayudará con liderazgo y con su personalidad.
9: I acabem amb les curses populars d'estiu. Avui, a partir de les 7 de capvespre, es disputa la de Sant Lluís.
11: Moltes gràcies, Jordi. Recordem que tenen tota l'actualitat de Menorca actualitzada al moment a la nostra web, radiomenorca.com, també a partir de les 2, també a l'hora 14. Y ahora
5: busco el pasado. Cuando la psicodelia y la rumba más canalla se encuentran sobre un mismo escenario, puede pasar cualquier cosa. Miércoles 26 de agosto, a las 21 horas, Los Estanques y El Canijo de Jerez de los Delincuentes llegan juntos a Asclaustra con un directo único y sorprendente. Los Estanques y El Canijo de Jerez de los Delincuentes en concierto. Más información y entradas en asclaustra.com.
14: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
15: A Menorca, cada casa té una història. A Domo Elín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domo Elín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Maó i a domoelín.com. Molt bones festes, Sant Lluís.
16: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
17: Búscanos en beds.es.
18: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mó. Amb el doctor Alessandro Tione, especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora, formant part de l'única unitat d'estètica a Menorca, on la nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
19: ¡Atención! ¡Noticia importante! ¡Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble! ¡Solo esta semana te regalamos el IVA! ¡Sí, sí! ¡Te regalamos el 21% del IVA! Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. ¡Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble! ¡Sin sorpresas! Hipermueble, Avenida de la Industria número 49 en el Polígono Industrial de Alayor. ¡No te lo pierdas!
20: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten. Es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
21: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Maó.
22: Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias.
0: La oposición en el Congreso asegura que el Gobierno ha adelantado la comparecencia del presidente Sánchez para hablar de Ceuta por la presión de los grupos parlamentarios. El PP asegura, de hecho, que Sánchez tiene que dar muchas explicaciones en la Cámara Baja. Julia Molina.
2: El PP cree que el Gobierno temía que los grupos que estos días se han mostrado críticos con la demora en las explicaciones apoyasen la propuesta para que Sánchez acudiese en periodo extraordinario y por eso han adelantado la fecha. La portavoz popular, Esther Muñoz, asegura que le exigirán las explicaciones que, a su juicio, Robles no dio ayer.
22: Va a venir el día 3 y va a tener que dar muchas explicaciones porque el Gobierno no ha explicado absolutamente nada. Tiene muchísimas preguntas que responder. Ayer la ministra Robles vino y no contestó a nada de lo que preguntó ningún grupo parlamentario. Es algo que dijimos todos los portavoces.
2: El PP también insiste en que es necesario que comparezca la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales para que aclare qué información tenían los servicios de inteligencia.
0: El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, hoy ha cargado de nuevo contra el Gobierno por la gestión de la crisis en su ciudad. Critica que no haya datos de cuánta gente sigue hoy en día allí. Asegura también que el Ejecutivo sí era conocedor de lo que iba a ocurrir.
23: Un hecho como el que estoy diciendo, es decir, la vulneración de nuestra frontera y de la integridad territorial mediante una entrada masiva que se pudo evitar, que se tuvo que evitar, que la tuvo que evitar quien podía y debía hacerlo y además estaba avisado.
0: El Gobierno de Aragón tampoco va a acudir a la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia convocada para mañana. Se une a los ejecutivos de Castilla y León y de Extremadura, que gobierna el PP con Vox, rechazan la acogida de menores migrantes procedentes de Ceuta y los tres ejecutivos autonómicos han anunciado que impugnarán cada expediente que reciban de estos menores. Aragón, Esther Orera.
24: Es la estrategia que están siguiendo los gobiernos autonómicos de PP y Vox. En el caso de Aragón, la competencia de Bienestar Social y Familia está en manos de la ultraderecha. En una carta remitida, la ministra Sira Rego, el vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco, de Vox, reclama que conste en el acta de la reunión sectorial su negativa al acuerdo propuesto y a cualquier reparto de menores extranjeros no acompañados desde Ceuta hacia cualquier parte del territorio nacional. En esta carta también anuncia que impugnará judicialmente todo expediente que no finalice con el retorno a Marruecos de estos menores y emplaza al ministerio a acelerar la reunificación familiar y el retorno de las menores que hayan sufrido agresiones sexuales en Ceuta.
0: Más asuntos. El gobierno de Ayuso considera suficientes las explicaciones que se han dado sobre la compra del polémico ático. Dice la consejera Rocío Albert que no creen que tengan que hablar más de este asunto cuando siguen sin responderse, por ejemplo, quién ordenó la compra. Recordemos que el consejero Miguel Ángel García sí ha anunciado su comparecencia en la Asamblea.
25: Las explicaciones sobre el ático ya se han dado absolutamente todas. Yo creo que son explicaciones lo suficientemente concluyentes como para no tener que dar explicaciones adicionales. Lo que sí que les digo es que ese ático, como bien saben ustedes, junto a otros inmuebles que están en la Comunidad de Madrid, que también pertenecen a Planifica, se han puesto a la venta para poder hacer frente a los horribles incendios de la zona oeste.
0: Detenido en Abu Dhabi, el empresario vasco Alejandro Hamlin se encontraba huido desde el 2025, teniendo varias causas judiciales en nuestro país, pero también se le buscaba por parte de Estados Unidos. Isabel Vega, buenas tardes.
26: Buenas tardes. Interpol ha comunicado a la Audiencia Nacional la detención de Alejandro Hamlin en Abu Dhabi, el lugar donde reside y donde será puesto a disposición de las autoridades para que se inicien los trámites de extradición. En España, Hamlin está reclamado por no comparecer a un juicio en el que su empresa de hidrocarburos y más de una docena de directivos acabaron condenados por un fraude superior a los 154 millones de euros en impuestos. Su defensa alegó que no podía salir de Emiratos porque tenía un litigio por una multa y finalmente no se presentó. Pero además, otro juez de la Audiencia Nacional pidió su extradición por un asunto de revelación de secretos que afecta a un agente de la policía. El empresario vasco es también una pieza relevante en el caso sobre Leire Díez por la grabación de una reunión por videoconferencia que mantuvo con ella y otras personas en un despacho de abogados. La exmilitante aparece ofreciéndole pactos con la Fiscalía mientras le pide trapos sucios para atacar a la UCO.
0: En Madrid se ha desarticulado un grupo que se dedicaba a atracar en establecimientos. En uno de ellos fueron determinantes las cámaras de seguridad que habían instalado sus propietarios, Alfonso Gea.
27: Así es, los dos detenidos por ser presuntos responsables de 5 atracos, de 5 asaltos a bazares chinos. La red de cámaras de vigilancia que existe en estos establecimientos de manera normal es inmensa. Por eso les grabaron los rostros. Así lo ha confirmado la inspectora del Cuerpo Nacional de Policía.
28: Y todo comienza el día 3 de agosto en la localidad de Getafe. Ahí, como hemos dicho, entran dos varones, cada uno portando un arma de fuego diferente, tipo pistola, y amenazan a los que regentan el establecimiento para que les den el dinero de la caja recaudadora. Gracias a las grabaciones de ese establecimiento, permitimos ver los rostros de estos autores por primera vez.
27: Atracaron incluso en el Zenit del pasado eclipse solar. Su objetivo fue ese día una estación de servicio.
0: Y en Buñol sigue celebrándose la tomatina. Allí está Chimo Masmano. Adelante, Chimo.
1: Hola, buenas tardes. Hace apenas dos minutos sonaba la carcasa que marcaba el final a 60 minutos de batalla. Batalla campal, pero de tomate, de buen rollo, de agua. Más de 22.000 personas se lo han pasado en grande un año más y ya van 81 ediciones aquí en Buñol, en la Comunidad Valenciana. Han disfrutado lanzándose 150.000 tomates llegados de todas las partes del mundo. Ya se ha acabado la Tomatina 2026.
0: Y nos queda el deporte con José Antonio Duro. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Con noticias en la mañana de este miércoles. Es un día que tiene fútbol de primera. Hoy Real Madrid y Real Sociedad recuperan partido de la primera jornada. Lo hacen a las 9 en el Santiago Bernabéu con José Mourinho. Esta tarde volviendo al banquillo local en el Estadio Madridista. Además, el otro nombre propio de la mañana es una ausencia, la de Julián Álvarez en el entrenamiento del Atlético de Madrid. El argentino indispuesto no ha participado con el conjunto de Diego Pablo Simeone. Y mientras esto sucede en el Atlético, en Barcelona estamos en la previa del Barça Athletic de mañana y Santi Ovalle, Julián, es evidentemente uno de los protagonistas en la previa. Muy buenas.
4: Muy buenas, sí, porque Hansi Flick ha confirmado lo que contábamos ayer en la cadena SER. El Barça, si ficha un delantero, solo fichará Julián. Para el Barça es Julián o nada.
6: El presidente ayer lo dejó claro y Deco y yo estamos de acuerdo. Lo que puedo decir es eso. Yo no quiero hablar de Julián, yo quiero hablar de la situación del club. Claramente hemos hecho fichajes muy buenos en este mercado y nuestro objetivo es claro. Pero al final el club tiene que pensar también en el futuro y no solo en el presente.
3: Julián Álvarez, que va a ser protagonista también en este tramo final de mercado, el mercado que se cierra el próximo martes. Y además, la vuelta a Borja Cuadrado, que afronta hoy su quinta jornada. Muy buenas.
7: Buenas tardes desde Falset, provincia de Tarragona. En unos minutos a la 1 y 20 va a arrancar la quinta etapa de la Vuelta a España con un fantástico ambiente. Van a ser 174 kilómetros con desenlace en Roquetes, siempre por territorio tarraconense, con un puerto de tercera categoría que se va a coronar a 25 kilómetros del final y con un claro protagonista que sigue como líder después de la exhibición de ayer en Andorra, el esloveno Tadej Pogačar.
3: Desde las 4 en SER Más, aplicaciones móviles de la SER, la quinta etapa de la Ronda Española.
0: Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER a las 2 a 1 en Canarias, hora 14, con Javier Liébana.
8: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
10: Este verano tienes un 20% de descuento en Hobbymar. Del 15 al 31 de agosto en Hobbymar tienes un 20% de descuento en todo el mobiliario exterior. Mesas, sillas, sofás, tumbonas, todo lo que necesitas para disfrutar más del verano. Para todos los espacios y presupuesto. Visítenos en Alayor, Mao y Ciutadella. Hobbymar, desde 1976, alargando tus veranos.
12: Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
13: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious and limited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
12: Prepárate para cantar, bailar y dejarte llevar por una de las bandas imprescindibles de la escena indie nacional. Dorian llega a Sclaustra el miércoles 2 de septiembre a las 21 horas con sus grandes canciones y un directo lleno de fuerza y emoción. Dorian en concierto. Más información y entradas en sclaustra.com.